0: Que li diu que és a Madrid i que marxa a hierro. Li diu per desempallegar-se de la seva presència de la temptació, però en realitat segueix allà molt a prop on sempre.
1: Cada vegada més fantasmes orbiten.
0: 2. Emma li diu que està a punt de tornar, encara que és molt lluny, encara que no pot tornar. I a ella li tremora el cervell, com abans que marxés. Li tremora el cervell i els carrers i la vida i entén l'exili, entén l'arseni, entén el desterrament, entén que cap lloc d'aquest món és prou lluny d'Emma. 2. Ella no té cap cotxe. 2. Ella escapa a Saturn i no ho diu a ningú, ni tan sols ho diu als que habiten Saturn. Quasi no s'ho diu a si mateixa per no boicotejar la fugida. 3. No hi ha res com despertar-se a llocs nous, les gavines molt aviat, al matí d'una ciutat, amunt, amunt, amunt, amunt, i tu em veies. La mà esgarrapada d'un clau enganxat, potser òxid. Hi ha gent que agafa un got buit i l'esclafa entre les mans. 3. Hi ha gent que agafa un got buit i arrepenja les mans al balcó, amunt, amunt, amunt, amunt, i deixa en el got, sense mirar ai. 3. Hi ha mans que agafen un got buit i s'arrepengen al metall amb molsa, amunt, amunt, amunt, amunt, els ratpenats respiren i deixen en el got, sense importar què hi ha avall, la gravetat sedueix. L'èxtasi sol estar en el moment de la separació més que en el xoc. L'empremta dactilar marcada al got, al greix. Les molècules de la pell i dels dits es desprenen amb el vidre que un trosset d'aquestes persones exagon. Cavem el got. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. I és el got i la caiguda i s'esclafa. Adrenalina analògica. 3. Hi ha mans que llancen el got amb força per rebentar-ho tot en vertical. 3. Hi ha mans que desafien l'acció de la gravetat i llancen el got per rebentar-ho tot en horitzontal. 3. Hi ha mans que llancen vols a l'occipital, a l'engruna que et queda al centre i et cobreix de substància negra i regalimes. 3. 14. Hi ha mans que agafen dos gots cada un a un i traspassen aigua negra, mans templant-se. Decanten un nou crit agut, tèrbol greu que surt del fons del got, del fons del món, del fons del nom, del fons del mot.

Hola, bona tarda, bon dia. L'hora que sigui és bona hora. El meu nom és Consol Llupià García i estic fent un projecte que es diu La balena del Prat al Prat. Actualment estic treballant amb una balena. Sí, sí, una que fa 19 metres i és de la família Rorqual Comú que migren pel nostre litoral. Aquesta balena, però, és molt especial. Va arribar al Prat fa 35 anys i va estar exposada a l'entrada al zoo fins ara. Al maig, tot celebrant 35 anys de la seva arribada, li van fer una pregunta a la ràdio del Prat. Balena del Prat, vols tornar a casa?

0: I bueno, pues jo li volia fer una entrevista creuada a la Balena del Prat i he buscat informació amb diversa gent, m'he posat en contacte concretament amb dues persones. Una és una científica de la Universitat de Nova York, de cognitivisme cetaci, i l'altra persona és una xamana canalitzadora energètica que treballa molt amb la comunicació amb animals, amb l'aigua, amb l'aire. La Diana va explicar la comunicació que ella havia fet diversos experiments en la seva carrera professional i, bueno, primer de tot em va dir tant la Diana com l'Eulàlia em van dir que la nostra comunicació, així com nosaltres entenem de comunicar-nos, pues és diferent. I, en fi, però bueno, em van explicar de que tant una com l'altra, les balenes parlaven pels camps vibracionals, o sigui, emmetien ones, i també controlaven molt el que eren els camps electromagnètics. Per fer l'entrevista creuada que volia fer per avui, he seguit les direccionals de tant la Diana com l'Eulàlia, que m'han dit que les balenes viuen en comunitat tota la seva vida. Llavors, bé, doncs per començar a fer-li una entrevista creuada, haurem de fer-li una pregunta primera, no? Llavors el que he fet és reunir a tota la meva comunitat de gent, els meus cercles, els meus amics, la meva família, els meus veïns, les meves veïnes, la gent que tenim algun tipus de relació, i o la gent que m'ha vingut directament i m'ha dit jo també vull participar d'aquesta primera pregunta. I res, doncs mira, ara la sentireu. I us animo a preguntar-li.
1: Pues bien, bien, no sé dónde empezó. No sé qué decirte, la verdad. Porque hace más de un año igual te conocía. Yo creo que te conocí más de hace un año, o sea, cuando yo era chica yo te conocí, ¿no?
2: Allí.